0: Sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
1: ¿Qué es eso?
0: Es el mantra clave del verano.
1: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.
4: En Onda Cero, t'acostem la música que es fa a la terreta.
5: Si el nostre objectiu és acostar la bona música que es fa en la nostra comunitat, per descomptat, els Xis de la Fúmiga són dels grups més destacats de la nostra regió. 13 anys d'èxits, més de 500 concerts a la seva esquena, tant dins com fora la nostra comunitat. Una música vitalista que convida a viure i uns directes plens d'energia i potència que fan d'aquest grup un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En aquest concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

0: es ahora Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'estar fet pols. Vol dir estar molt cansat, sense energia, com si tot pesara més del normal. Avui estic fet pols. Pot ser físic, després d'un dia llarg, o pot ser també emocional, quan alguna cosa et desgasta per dins. És eixa sensació de no poder més, encara que continues. I a voltes, l'únic que necessites és parar. Descansar, callar una miqueta, perquè no sempre hem d'arribar a tot. Hi ha dies per a fer, i hi ha dies per a estar fet pols.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'una expressió que pot desconnectar a qui ve de fora, ara després. Vol dir que sí, que es farà, però no immediatament, sense pressa, sense un moment exacte. I això quan ho faràs? Ara després. No és un no, però tampoc és un ara mateix. És una manera molt nostra de dir que tot arribarà, però al seu ritme, que no cal córrer, que no tot és urgent. I així, sense adonar-nos, anem organitzant la vida. Amb calma, amb pausa, perquè hi ha coses que necessiten temps. I així, sabem esperar, encara que siga a la nostra manera.